0: Històries amb accent de poble menut.
1: A l'interior de Castelló, a Vall d'Almonacid, una jove de 23 anys està intentant canviar la manera com entenem el món rural. Es diu Paula Lorente i la seva aposta és clara: recuperar el pastoreig per adaptar-lo al present. Lluny de la imatge tradicional, el seu projecte proposa convertir aquesta activitat en una professió digna, estable i en futur, capaç d'atraure noves generacions i combatre el despoblament.
2: Antes que ser emprendedora he sido ganadera y al final pues es una profesión que llevo por dentro, que le tengo muchísima pasión y bueno, ojalá el roño pueda llegar pronto porque creo que hace mucha falta y bueno, por lo menos a la gente del territorio seguro que nos hace muy felices poder devolvérselo.
1: La iniciativa partís d'una idea innovadora, crear un ramat municipal de cabres autòctones que no es destina a la producció sinó a la gestió forestal, és a dir, utilitzar el bestiar com a eina per a cuidar l'entorn. Les cabres actuarien com a tallafocs naturals, netejant el bosc, millorant la fertilitat del sol i afavorint la biodiversitat en una zona especialment vulnerable als incendis.
2: Como ganadera y como forestal, como tengo los dos ciclos superiores, entonces pues este proyecto fue un poco un mix de los dos, pues viendo la importancia de la ganadería y todos los beneficios y lo que aporta al medio rural y sobre todo pues también vistas las condiciones que tenemos ahora mismo en nuestros montes, que pues necesitamos cuidarlos mucho más y prevenir los incendios forestales.
1: El proyecte no es queda así, també contempla la restauració d'un corral i la posada en marxa d'activitats educatives per acostar el món rural als més joves, reforçant el vincle entre la població i el seu entorn. Impulsat junt amb l'Ajuntament i recolzat per iniciatives europees, aquest model comença a prendre forma com una alternativa real de desenvolupament rural.
2: Se tiene que valorar mucho más el medio